0: Estás escuchando el Vital de la Semana con Luis López. Sábados a las 21 horas en Ona Mar FM.
1: Ona Mar FM. Som al teu costat 24/7 amb la millor música. I és que a través de la web a onamar.net trobaràs la nostra programació. Resum dels nostres locutors. Com i on van començar en aquest màgic món de la ràdio. Història de com va néixer a l'emissora. I també un apartat d'entrevistes. Recorda, onamar.net. També ens trobaràs a Instagram, Twitter i Facebook. Ona Mar FM.

0: Las 10.
1: Las 10.
2: Los éxitos que van contigo.
3: Dos forts terratrèmols, el més important de magnitud 7,5 que han sacsejat Veneçuela aquesta matinada a hora catalana i han ensorrat edificis sencers a Caracas i a altres punts del país. La presidenta interina Delcy Rodríguez ha decretat l'estat d'emergència i ha donat un primer balanç molt provisional, 32 morts i 700 ferits. Les imatges fan tema moltes més víctimes. L'ultradreta pren el poder a Colòmbia i el conservador Abelardo de las Pirielles ja s'ha proclamat president electe. El candidat de les esquerres, Ivan Cepeda, ha reconegut finalment la seva derrota per un marge molt estret a les eleccions de diumenge passat i s'ha situat com a líder de l'oposició. Uns 250.000 vots l'han separat del guanyador. L'oposició i els socis d'investidura carreguen contra Pedro Sánchez pels casos de corrupció al voltant del PSOE i evidencien cada cop més que està aïllat. A la seva compareixença ahir al Congrés, el president espanyol va tornar a negar cap vincle amb les trames de Ábalos i Cerdán i va parlar d'assetjament judicial contra la seva família. José Luis Rodríguez Zapatero amenaça d'emprendre accions legals per la filtració de les seves agendes del 2024 i el 2025 i missatges personals. La documentació s'ha adjuntat al cas Plus Ultra que porta l'Audiència Nacional, però inclou informacions que no hi tenen res a veure. La Policia Nacional creu que l'expresident espanyol es va embutxacar 200.000 euros per influir al govern de Bolívia a favor d'una companyia peruana. Nou parcs naturals de Catalunya encara no tenen un pla de prevenció d'incendis malgrat ser obligatori des de fa 40 anys. Entre aquests n'hi ha diversos del Pirineu on la situació és especialment delicada perquè molts boscos acumulen dècades sense cap gestió activa. L'Hospital Trueta de Girona posa en marxa un nou bloc quirúrgic per a operacions d'alta complexitat. S'han ubicat en un edifici annex que ha permès passar d'11 a 16 quiròfans. La propera fase de l'obra consistirà, entre d'altres, a la reforma de quiròfans ja existents. I el Festival Afònica de Banyoles arrenca avui amb un concert de Kiko Veneno en un dels escenaris emblemàtics vora l'Estany. És la 22a edició que desplegarà fins diumenge una trentena de dues actuacions diferents.
4: Esports.
5: El Barça de bàsquet es queda sense el títol de la Lliga ACB al perdre també el quart partit de la final davant el València, 84-108. Els de Pedro Martínez, molt superiors als blaugranes, guanyen el segon títol de la seva història després de sentenciar la final per 3-1. El Mundial de Futbol aquesta matinada s'ha tancat la primera fase dels grups A i C. A l'A, Mèxic 3, República Txeca 0, Sud-àfrica 1, Corea del Sud 0. I el grup C, Escòcia 0, Brasil 3 i Marroc 4, Haití 2. I el Barça de Futbol Sala disposarà aquest vespre de la segona oportunitat per adjudicar-se el títol de Lliga. Els blaugrana jugaran a la pista del Pozo de Múrcia el quart partit de la final.
3: I el temps, cel serè amb alguns núvols al voltant del Cap de Creus. A la tarda hi haurà algunes nuvolades al Pirineu. Farà molta calor al migdia, però serà el primer dia des de diumenge en què no s'arribarà als 40 graus. Sensació de xafogó a la façana costanera.
4: 3CAT Info.
6: Ha llegado el momento de que tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio.
7: Unamar FM.
8: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou dues places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640-262-664 o entri a masduran.es.
9: Hola, soy JSFM y sabes que cada mañana te espero de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana para escuchar lo mejor de la música.
10: Y sobre todo para darte la energía positiva que necesitas para comenzar un buen día.
9: Recuerda, de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana, aquí estoy contigo.
11: Hola, Mar FM.
12: Lo mejor está aquí. La mañana con más éxitos.

Wait Tonight és el títol d'aquesta cançó fantàstica, una més amb Afrojack i Sia i David Guetta novament col·laborant estretament com per oferir-nos una cançó inoblidable, una cançó que ens fa ballar a aquestes hores del matí. 2:15 d'11, seguim amb els èxits un rere l'altre. Ens espera tot seguit Roger Pedrós per dir-te això, que tots des d'aquí estem amb tu. Una mare femenina.

Superestrella és el més nou de la cantant catalana Aitana. I és un altre dels èxits que compartim amb tu, que ens alegra compartir amb tu. Seguim amb aquesta versió d'un clàssic del Saha, el seu Take On Me, amb els Lexus, Sent Amb Mi.

0: Dos potents terratrèmols de més de 7 graus d'intensitat sacsegen al nord de Veneçuela. De moment s'han confirmat 32 morts i 700 ferits, però les imatges i els testimonis fan tema amb milers de víctimes. La zona costanera a La Guaira és la més afectada, amb milers d'edificis enfonsats i també hi ha importants danys a Caracas. La presidenta interina Delcy Rodríguez ha decretat l'estat d'emergència. Missatges de suport i ajuda humanitària per part de governs de tot el món. El president dels Estats Units explica la predisposició a ajudar els amics, diu, igual que altres governs contraris de la regió. Brussel·les també es prepara per enviar material i equips, com ja han fet algun dels 27. José Luis Ábalos qualifica de desproporcionada la seva condemna i anuncia que en demanarà la nul·litat. En un àudio a la cadena SER, qui va ser número 2 dels socialistes, també ha dit que s'ha premiat un delator referint-se a Víctor de Aldama, sense corroborar si diu la veritat. A Catalunya hi ha hagut 43 morts atribuïbles a l'onada de calor dels últims dies i s'han atès més de 200 persones als serveis d'urgències. Al conjunt de l'estat espanyol han mort 212 persones, segons les estimacions de l'Institut Carlos III. La segona fase de les negociacions entre els Estats Units i l'Iran es reprendran dilluns a Suïssa. Les inspeccions nuclears i l'obertura de l'estret d'Hormuz continuen sent els punts de desavinences. Malgrat tot, el preu del petroli continua baixant i ja està al nivell del dia abans que comencés la guerra, el 28 de febrer. Trump dona el tret de sortida als actes dels 250 anys de la independència dels Estats Units. El president nord-americà ho ha fet enmig d'un míting polític on ha repassat els èxits que ell s'atribueix sobre l'Iran o sobre l'economia del país. Kiko Veneno serà l'encarregat d'inaugurar avui el Festival Afònica de Banyoles. La 22a edició desplegarà fins diumenge una trentena d'actuacions per diferents espais, també amb un escenari a la vora de l'Estany, per on desfilaran grups d'artistes com Alosa o El Petit, de Calaril.
1: Esports.
2: Al Mundial de Futbol aquesta matinada s'ha tancat la primera fase dels grups A i C. A l'A, Mèxic 3, República Txeca 0, Sud-àfrica 1, Corea del Sud 0 i el grup C, Escòcia 0, Brasil 3 i Marroc 4, Haití 2. El Brasil i Mèxic han passat com a primers de grup. Entre aquest vespre i aquesta matinada que ve s'han de jugar els últims partits dels grups D, E i F. El Barça de futbol sala té aquest vespre la segona oportunitat per adjudicar-se el títol de Lliga. Els blaugranes jugaran a la pista del Pozo de Múrcia el quart partit de la final, que per ara dominen per 2-1. I l'Igualada celebrarà aquest vespre amb una rua pels carrers de la ciutat el títol de l'Hockey Lliga Masculina aconseguit dimarts a La Corunya.
0: Tarda de sol a tot Catalunya amb algunes nuvolades al Pirineu. La calor es mantindrà intensa, tot i que avui no s'hauria d'arribar als 40 graus a cap observatori de Catalunya.
1: 3CAT Info. En asesoría inmobiliaria Fincas Vázquez gestionamos la compraventa y alquiler de viviendas, local o parking. En asesoría inmobiliaria Fincas Vázquez ofrecemos un servicio jurídico para garantizar todas las gestiones, embargos, herencias, censos o cualquier trámite administrativo. Asesoría inmobiliaria Fincas Vázquez, calle Coli Puyol, 188-190 de Badalona. Teléfono 93-460-93-21. Disponemos de más oficinas en Badalona y Santa Coloma de Gramenet. Más información en la web fincasvázquez.com.
3: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
4: Una Mar FM. Lo más de hoy y lo mejor de ayer.

0: Quina bonica cançó aquesta de Lluís Capaldi, Almost, es titula, i així de bé sonava des d'Ona Mar FM, on tot seguit i en els propers minuts ens quedarem, per exemple, amb BTV. També amb La Guàrdia i la Marinette Chambó, amb el seu tema, amb aquesta cançó fantàstica, titulada Quan brilla el sol. Doncs com tots aquests dies, que brilla i déu-n'hi-do, si llueix i com escalfa, eh? 31 graus de temperatura a hores d'ara a la ciutat de Badalona, on tot seguit també ens quedem...
1: Una Mar FM.
0: Amb el Jazz de Tams, Saxeni, i el seu Lamin Jamal.

0: How can I get to the center of Barcelona?
1: Barcelona, sí. Com es deia això? Yes, you go metro.
2: Estàs fart de dependre del traductor cada vegada que viatges? Vols aconseguir el certificat oficial d'anglès? Vine als nostres centres English of Course a l'Hospitalet de Llobregat. Oferim classes per a infantil, primària, secundària i adults. English of Course. No només parlaràs en anglès, viuràs en anglès. Tenim dues acadèmies, a l'Avinguda Masnou 76, al barri de la Florida, i l'altra al carrer Doctor Martí Julià 94. Al barri Collblanc La Torrassa. Truca'ns al 670-83-1993.
3: Antonio, me tienes hasta el moño. Entre el ordenador taca-taca, mira este, ahora este otro, luego a Badalona, de concesionarios, y el atasco camino de Sabadell a ver el tastarro de coche de tu amigo, ya está bien. Cojo el metro y me voy a Mundi Auto.
4: Mundi Auto en el Prat de Llobregat. mundiauto.com.

Ells ens aporten solucions i no problemes. Així és com sona aquesta versió remix de l'èxit de Figaflowers. Amb aquesta formació, una de les de muda aquí a la Catalunya, des d'on a Mare FM seguíem amb més i més hits. En tenim més. A Sam Raider l'escoltarem en els propers minuts. També de Pitch Boat i el seu Strange Love. Però abans, què et sembla? Si ens quedem amb el més nou de l'Ava Max

0: Las dos.
1: Las dos.
2: Los éxitos que van contigo. Bon Amor.
3: Ha llegado el momento de que tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio.
4: Bon Amor FM.
5: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans, al costat d'Estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640-262-664 o entri a masduran.es.

0: Al Maresme, la llar dels seus somnis comença amb confiança. Litoral Home Real Estate ofereix un servei exclusiu en la compra i lloguer d'habitatges a les zones més distingides de la costa, amb una trajectòria de més de 20 anys al sector immobiliari. Primer, 15 anys al Port de Sóller, Mallorca, i després, al Maresme, col·laborant amb altres empreses. Ara, des de Vilassar de Mar, Litoral Home torna al Maresme amb projecte propi, sent el seu pont cap a una vida plena davant del mar. Contacti al 660 38 68 87. Litoral Home Real Estate. Excelencia inmobiliaria.
1: Te ayudamos a llegar a miles de clientes. Llámanos y anúnciate ahora.
2: Onamar FM. Onamar FM. 100%.

0: Calta Broc, corredoria d'assegurances. Més de 40 anys treballant per trobar la millor assegurança que s'adapti a tu. Tracte personalitzat. Amb tu des de l'inici fins a la resolució del sinistre. Solucions per a autònoms i empreses. Col·lectius, salut, subsidi, pimes, negoci. Calta Broc, corredoria d'assegurances. La teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Carrer Pau Clarís, 138, Àtic Quarta, Barcelona. Telèfon 93 302 04 78 o caltabroc.com.
1: ¿Tu empresa necesita trabajar en cubierta o en altura con seguridad? En Proaltec instalamos, revisamos y certificamos sistemas anticaídas y líneas de vida y realizamos trabajos verticales para todo tipo de intervenciones en altura. Instalación, mantenimiento y certificación con un único proveedor. Llámanos o escríbenos al 639-66-5588. Más de 40 años de experiencia. Proaltec, protegemos el trabajo en altura.
2: Amb la calor també arriben les plagues.
3: Tenim cuques a l'edifici i no sé a qui trucar.
2: Truca a 17 Control de Plagues al 93 428 0206. Venen en 24 hores i ho solucionen.
3: Perfecte, ja ho tinc clar.
2: 17 Control de Plagues. I aquest

0: Antonio, me tienes hasta el moño. Entre el ordenador taca-taca, mira este, ahora este otro, luego a Badalona, de concesionarios, y el atasco camino de Sabadell a ver el tastarro de coche de tu amigo, ya está bien. Cojo el metro y me voy a Mundi Auto.
1: Mundi Auto. Mundi Auto en el Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
2: A Forats Mataró transformem les teves idees en realitat. Mobles a mida, armaris, vestidors, dormitoris i espais de treball. Tot pensat per aprofitar cada racó amb estil i practicitat. Més de 30 anys d'experiència al Maresme creant solucions úniques per a casa teva. Visita'ns a carrer Camí Ral, 409 de Mataró. Truca al 93 517 8763 o entra a Forats Poners. Segueix-nos a Instagram, @ForatsMataró. Forats Mataró. Fem realitat casa teva.
3: La teva façana presenta humitats o esquerdes? L'AITE del teu edifici té un informe desfavorable? Construfac és l'empresa que solventa els problemes de la teva comunitat. 20 anys del sector. Rehabilitació de façana. Impermeabilització de terrassa. Aïllaments tèrmics. Patir de llum. Baranes d'acer inoxidable. Reforma integral de pisos. Construfac t'ajuda a obtenir el finançament per la teva comunitat de veïns. No ho pensis més. Exposició de banys i cuines al carrer Mare de Déu de l'Horta 32 de Badalona. Telèfon 690 46 01 54 32 o entra a construfac.com.

0: find you very attractive.
1: Son las 5. Las 5.
2: Los éxitos que van contigo. On Amar.
3: Ha llegado el momento de que tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio.
4: On Amar FM.
5: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.

0: son las 7. Las 7.
1: Los éxitos que van contigo.
2: Fábregas, empresa familiar que desde hace 97 años sigue suministrando uniformidad laboral a empresas de todos los sectores. Sanidad, hostelería, industria, vestuario de alta visibilidad, materiales de protección y calzado. Presupuestos sin compromiso. Fábregas Vestuario Laboral, en calle Nápoles 181 de Barcelona. Teléfono 93-246-9790. Para más información, pueden consultar la web fábregas.info.
3: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
0: Todos los éxitos.
4: A todas horas.
1: Una Mar FM.

0: casa et vele.
1: Al Maresme, la llar dels seus somnis comença amb confiança. Litoral Home Real Estate ofereix un servei exclusiu en la compra i lloguer d'habitatges a les zones més distingides de la costa, amb una trajectòria de més de 20 anys al sector immobiliari. Primer, 15 anys al Port de Sóller, Mallorca, i després, al Maresme, col·laborant amb altres empreses. Ara, des de Vilassar de Mar, Litoral Home torna al Maresme amb projecte propi, sent el seu pont cap a una vida plena davant del mar. Contacti al 660 38 68 87. Litoral Home Real Estate, excel·lència immobiliària.
2: Amb la calor també arriben les plagues.
3: Tenim cuques a l'edifici i no sé a qui trucar.
2: Truca a 17 Control de Plagues al 93 428 0206. Venen en 24 hores i ho solucionen.
3: Perfecte, ja ho tinc clar.
2: 17 Control de Plagues. I aquest estiu, oblida't de les plagues.
4: Aumenta las ventas de tu negocio anunciándote en la número 1.
5: Funamar FM.